0: hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Sátiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
1: Este dissabte 17 d'octubre vine al Parc Mestre Ferrero. Arriba Tic Tac al Parc. Viu una gran jornada familiar amb bici, ruta, tallers, castells inflables, contacontes, ritmes del món i l'espectacle itinerant Doz amb batucada en viu. Totes les activitats són lliures i gratuïtes. T'esperem. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
2: Tu música. Tus programas favoritos. Nuestras radios online. En tu móvil o tablet, Los 40, donde quieras. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Los 40. 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3. Anda ya, Los 40. Hey, Stay Slims. Todos los éxitos. 40.